0: pasado, ¿no? Hemos cerrado la primera quincena de agosto con una media comunidad valenciana del 89,7%, provincia de Valencia con un 93%, provincia de Castellón al 85%, lo que es Costa Blanca sin Benidorm un 88% y Benidorm prácticamente un 91%.
1: Les bones xifres podrien prolongar-se també durant setembre, un mes que en els últims anys ha anat guanyat pes i registrant nivells d'ocupació cada vegada més alts.
2: I parlant de turisme, com ho estem fent i davant les últimes xifres del mes de juliol, que suposen un increment de passatgers de l'11,11%, tant a l'aeroport de Manises com al de l'Altea d'Alacant, el diputat de Compromís en el Congrés, Alberto Ibáñez, ha exigit al govern que els recursos destinats a ampliar els ports i aeroports valencians vagin al servei de Rodalies i al transport metropolità perquè assegura que es tracta d'una situació inviable.
3: Si no volen continuar en el col·lapse ecològic, si no volen rebentar uns serveis públics saturats i incrementar encara més el cost del lloguer a les nostres ciutats, han de desistir d'ampliar aquestes infraestructures per a descarbonitzar i electrificar el transport valencià.
2: Els treballadors del Servei de Prevenció d'Incendis Forestals de la Generalitat han concretat, s'han concentrat, perdó, per a reclamar millores en les condicions laborals. Des d'Intersindical Valenciana Baersa denuncien que, malgrat la responsabilitat que suposa la vigilància i prevenció d'incendis, bona part de la plantilla continua amb contractes temporals, salaris baixos i sense complements per disponibilitat o perillositat.
1: Una situació que asseguren es manté des de fa anys. Els treballadors dels observatoris forestals arriben a estar contractats únicament 4 mesos i mig a l'any, mentre que les unitats mòbils treballen al voltant de 9 mesos i mig. Toni Bernat, portaveu de l'Intersindical Valenciana en Baersa.
4: No cobran ningún tipo de plus por cambiarnos el horario cuando les da la gana de un día para otro, por no cobrar ningún tipo de plus por estar en situaciones de peligro, por cobrar el salario mínimo que se cobra en consellería sin más, exigirnos cartografía, exigirnos conocimientos de orientación, exigirnos conocimientos geodésicos. Aparte de esto, la gente trabaja 4 meses y medio. Esto a lo mejor tuvo sentido hace 40 años, pero actualmente, con el tema del cambio climático y el aumento del calor, hay incendios todo el año.
1: Des d'Intersindical denuncien que els treballadors de les unitats mòbils de vigilància realitzen una hora més de jornada cada dia que la resta dels empleats i funcionaris. Segons explica el sindicat, Baersa factura eixa hora addicional a la conselleria, però els treballadors no la cobren, malgrat haver de romandre disponibles durant eixe temps en la muntanya. El pròxim 15 de setembre està prevista una taula de negociació amb la conselleria. No obstant això, des del sindicat asseguren que no volen arribar a eixa reunió únicament amb noves promeses i reclamen un gest previ que demostre voluntat de millorar la situació del col·lectiu. Entre les mesures que plantegen com a gest de bona voluntat són:
4: vemos que hay buena voluntad y nos sentamos el día 15, pero ya nos sentamos viendo que hay una voluntad de llegar a acuerdos y de mejorar las condiciones del colectivo. No han querido, a tiempo estamos siempre para que se vea una señal de buena voluntad, que anuncien que la prevención va a pasar a trabajar todo el año, o mínimo 9 meses, los observatorios que ahora están a 4 o a 5 meses, y las unidades móviles todo el año. Y podemos sentarnos cuando quieran, por supuesto, pero con algo, no con promesas otra vez, una vez más.
2: I ells afronta els seus 2 dies grans dins de les festes patronals en honor a la Verge de l'Assumpció amb la representació del misteri d'ells. Ho fa en un any en el que celebra el 25 aniversari de la seva declaració com a Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. Ens ho conta des d'Onda Cero a ells, Maite Vilaseca.
5: A las 6 de esta tarde comenzará en la Basílica de Santa María la representación de la Véspera, primera parte de la celebración del misterio en la que se narra la muerte de la Virgen tras reunirse con los apóstoles expresando su deseo de reunirse con su Hijo. Al término de esta representación tendrá lugar la tradicional roa en las calles que rodean la Basílica, donde miles de licitanos procesionan velando a la patrona. Mañana toda la ciudad se transforma en alegría cuando en la representación de la festa, segunda parte del misterio, se escenifique la subida al cielo de la Virgen y su coronación. Será también a las 6 de la tarde. Para ambas representaciones, las puertas de la Basílica permanecerán abiertas y el acceso es libre para escuchar a los cantores y el volteo de campanas que celebrará, como se viene haciendo desde hace 5 siglos, la capacidad de los ilicitanos e ilícitos.
6: Se expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
7: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
8: Son las 2 de la